0: pagado bastante pinturas, todo así.
1: Claro.
0: Es decir, cada uno puede comprar sus cosas, pero generalmente aquí estaban acostumbrados a comprar las pinturas a los chinos. Frasquitos, sí, chiquitos, frasquitos muy aguados que le hacías a...
2: Atención, aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
1: Hola, molt bon dia a tots i a totes. Avui, en altra secció de l'Oi por Oi, tenim a Evaristo Martí, l'alcalde de Rossell. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
3: No, a vosaltres, com sempre, per la vostra invitació. Sempre és un goig vindre aquí a la cadena SER, una cadena, una ràdio que per a mi és de referència de fa molts anys, a la que, bueno, pues tinc molta estima. Per tant, gràcies a vosaltres.
1: Gràcies per vindre, per supost. I bueno, parlem perquè estem a estiu. Cada poble pues, té una programació i pues, són èpoques de molt de moviment. Com s'ha preparat Rossell per aquests mesos?
3: Bueno, Rossell estem ja en els preparatius de les nostres festes majors. Les festes començaran el dia 8 d'agost, acabaran el 16. I bueno, ara estem ja en el programa. I bueno, pues, des d'aquí agrair, com sempre, el treball que fa la comissió de festes, perquè l'Ajuntament col·laborem en la comissió, però qui realment fa la programació i porta tot el pes de les festes és la comissió de festes. Per tant, només una mostra d'agraïment, com sempre, a tots els que ho fan possible, perquè quan nosaltres estem fent festa, doncs hi ha gent que està treballant perquè això siga possible.
1: Totalment.
3: Després també en aquest moment tenim en marxa l'estiu a la fresca, la programació que tenim des de juny fins a setembre en diferents activitats, no? Participen totes les associacions locals que volem portar a terme alguna activitat, fem concerts, tenim les piscines en marxa, també a la piscina se fan moltes activitats, també tenim tardeo, actes de la intercanvis, per exemple, de la banda de música. En definitiva, pues, bueno, un cartell que fa referència, dic, des de totes les activitats des de juny hasta el mes de setembre. També tenim en marxa el que és l'estiu viu, l'estiu actiu. L'activitat a les piscines, com dia abans, és molt important. Ara el puesto que està millor en aquest moment, este calo que fa precisament és a la piscina. Nosaltres tenim unes bones instal·lacions, tenim uns bons espais de sombra també dins de les pròpies piscines, i això fa que la gent pues, també tinga un punt de trobada allí, i bueno, la veritat és que estan molt a gust. Referent a l'estiu viu i a l'estiu actiu, en aquest moment estem donant pues, servei o bueno, tenim entretinguts un poc als xiquets i xiquetes del nostre poble, un total de entre 40 i 50. Tenim contractades 6 monitores concretament per a portar a terme aquesta activitat. També tenim en marxa la ludoteca, l'ESPAP, l'estil, la unitat de respir, que crec que són serveis importants i que no durant, encara que estiguem ja en una època estival, los tenim en marxa, no? I un poc aquesta seria l'activitat que tenim en este moment al nostre municipi.
1: I bueno, parlaves dels xiquets, de les activitats que tenen ahí, estan pensades tant, entenc, com a veïns com a per a visitants.
3: Sí.
1: Com es troba aquest equilibri?
3: Aquest equilibri nosaltres el portem molt bé. Vull dir, inclús dins de les piscines fem uns abonaments i tenim una entrada cada dia, i la veritat és que, per exemple, ens ve molta gent de la Sènia, per exemple, a les piscines. Vull dir que, bueno, i la gent, els visitants, els rossellans i rossellanes que viuen fora durant l'any, doncs ara també venen. Molta gent ja porta els nets, mentre els pares treballen, i també donem la possibilitat de que s'integren dins de l'estiu viu i l'estiu actiu. Vull dir, això ho tenim subvencionat, i per tant nosaltres no fem pagar res a ningú.

0: I bueno, quin impacte econòmic tenen aquestes activitats tant per als comerços com a la restauració?
1: Bueno, quan arriben les festes, Rossell se multiplica de gent, no? Per tant, això també redunda en que hi haga més moviment, pues, a tots els establiments del nostre poble, no? Tant als bars, als restaurants que tenim, a la carnisseria, la fruiteria, el consum, en definitiva, totes les... Jo crec que ne sortim tots beneficiats, no? Rossell som un poble acollidor, un poble que en el seu moment va anar amb molta gent, sobretot a la part de Catalunya, a Barcelona, i que ja inclús estan venint a terceres generacions al nostre municipi. Vull dir que és important sempre també propiciar des de l'Ajuntament i en la bona voluntat de tota la gent que viu en fora de mantindre este arrelament en els pobles, no? Nosaltres ho intentem, no? Fem possible que en aquestes activitats, en aquests serveis que tenim, que la gent quan vinga a Rossell pugui estar ben atesa.
0: Pues, i bueno, canviem de tema, perquè per part de la Diputació s'han implementat un projecte de càmeres de videovigilància. Com ho teniu allà, Rossell?
1: Bé, sí que voldria informar-ho perquè ha sortit últimament una informació respecte en aquest sentit, sí que la voldria aclarir, no? L'Ajuntament de Rossell, com han fet els pobles de menys de 5.000 habitants de tota la província, ens hem adherit concretament a tots, va ser el 23 de juny, ens vam adherir a este servei de control d'accessos en municipis de menys de 5.000 habitants per part de la Diputació de Castelló. Nosaltres, una vegada mos va donar aquesta informació i havent estudiat esta proposta de servei per a Rossell, per a la pedania de Bel i les cases del riu, hem comunicat els serveis d'enginyeria de la pròpia Diputació i els han proposat una ampliació en nous punts que creem adequats per a millorar, diguem, este servei que se'ns ofereix, no? Concretament, hem dit que a Bel fa falta un altre punt i a Rossell concretament tres més. Per tant, en este moment quedaria que volem que hi haga cinc punts de control a Rossell, dos a Bel i dos a les cases del riu. El desplegament d'esta xarxa de càmeres, que es diuen càmeres intel·ligents, els principals accessos de cada municipi de població té, segons ens han comentat des de Diputació, té la finalitat d'optimitzar la gestió de mobilitat, mobilitat dels vehicles, i al mateix temps reforçar la protecció de les infraestructures municipals, però l'objectiu és sobretot control de vehicles. Una vegada ja, diguem, contrastada esta viabilitat per part de la Diputació, que és el que se'ns va explicar, se començarà la redacció de lo que són les memòries executives i posterior contractació del subministre. L'actuació que té la Diputació prevista inclourà els següents treballs, són tres concretament: el projecte tècnic, el subministre i instal·lació d'aquestes càmeres i la integració tecnològica i el seguiment tecnològic. La Diputació assumeix tota la inversió. Això és una cosa bona per als ajuntaments i posada en funcionament, però sí que voldria dir també que els ajuntaments ens hem d'implicar en el que és facilitar el subministrament elèctric per a que es pugui connectar totes les càmeres, designar un coordinador municipal per al control de les imatges i complir sobretot les obligacions de protecció de dades comptant sempre en lo recolzament administratiu i tècnic de la Diputació. Sí que voldria fer aquest aclariment perquè quan s'ha posat en marxa esta notícia hi ha hagut molta gent que ens ha dit: això qui ho controlarà? Com se portarà a terme? Però sobretot el que sí que hem de ser conscients que és que hi haurà un compromís, no, de bueno, pues lo que és les obligacions de la protecció de dades.
0: Altre problema que teniu a Rossell és el tema dels metges.
1: Sí.
0: El vostre metge titular està de baixa. Com s'està gestionant això?
1: Bé, sí que tenim una problemàtica en aquest sentit i la voldria explicar també aquí. Donat que la nostra metgessa titular està de baixa, i veient també una mica totes les queixes que ens han fet arribar els propis usuaris del servei sanitari, jo mateix vaig tindre fa un parell de setmanes una reunió en els responsables sanitaris aquí a l'Hospital de Vinaròs per a demanar, durant aquest impàs que la nostra metgessa estarà de baixa, que hi haga més estabilitat en els metges. Més estabilitat, què vol dir? Pues que cada dia no mos vinga un metge, no? perquè, bueno, pues majoritàriament els usuaris del servei, bueno, són tots, no? Sanitari, però la majoria són gent gran i, claro, jo crec que van al metge, troben un metge nou, el dia següent troben un altre i estan una mica intranquils, no? Davant de tot això, jo crec que també és bo, inclús per als propis sanitaris i per als propis usuaris, i que hi haga una mica d'estabilitat, i això és el que vaig demanar jo concretament a la reunió que vam tindre amb els responsables de sanitat d'aquí de la nostra comarca.
0: Uh-huh. I bueno, canviant també de tema, el despoblament continua sent una de les grans, dels grans reptes del municipi d'interior. Com es viu això a Rossell?
1: Bueno, anem mantenint un poc l'equilibri, no? Diguem, a veure, el despoblament és un problema que jo crec que és de difícil solució, i sobretot als municipis d'interior, perquè si mires un poc el fet d'esta comarca, els únics municipis que creixen de població són Vinaròs, Benicarló, potser Càlig també, però la resta estem o bé estancats o bé baixant població. En este moment Rossell som 925 habitants, ens mantenim bé respecte a la població, però, bueno, doncs, per contrarrestar l'efecte de la despoblació, el que intentem des del municipi és donar els màxims serveis a la gent, sobretot a la gent gran, tindre'ls ben cuidats, i als xicotets, als xiquets i xiquetes també, per a que la gent que està un poc en entremig, que pot desplaçar-se per a treballar a diferents llocs, doncs tinguin aquesta possibilitat d'anar a treballar durant el dia, i els seus persones majors o els xiquets tindre'ls, doncs, en la unitat de respir o en l'escola matinera o fent diferents activitats extraescolars com tenim al nostre municipi, com inclús com ara per exemple tenim en el que és l'estiu viu i l'estiu actiu, o les piscines, el servei de piscines també. En definitiva, el que intentem des de l'Ajuntament sempre és tindre infraestructures, serveis, per a que la gent pugui quedar-se al nostre municipi.
0: I parlant d'infraestructures, teniu el parc infantil.
1: Molt bé.
0: Què mos pots contar d'això?
1: Bueno, el parc infantil és una obra que la fem amb molta il·lusió. Estem ja en la recta final de l'obra, tenim previst acabar-la ara a finals de juliol, si tot va bé. I jo diria que és un abans i un després del que coneixem com a parc infantil, no? Uh-huh. El parc infantil, pues, tindrà aproximadament 60 o 50 i pico d'anys, i l'havíem de remodelar. Yeah. I bueno, en una proposta de participació ciutadana, la gent del poble va elegir que aquesta era l'obra que volien fer. Per tant, és una obra que ja portem des de l'any 22 en la subvenció de l'any 2023, i bueno, pues, jo diria que serà un nou espai de trobada en quatre llocs diferents, el que és el parc infantil per a xiquets reduït i tancat per a que hi haga seguretat, un espai per a xiquets més gran en diferents aparells adequats per a ells, un espai també per a la gent gran en 10 o 12 aparells també per a que la gent pugui fer els seus exercicis de gimnàsia i això, i un lloc verd on hi haurà, pues, banquets, ombres i tot això. Tot això estarà dotat de diferents aparells per a les diferents edats, espais verds, arbres, fonts, mobiliari, i bueno, pues jo crec que se connecte tot en el que és la Casa de Cultura i les instal·lacions esportives que tenim, camp de futbol, frontó, pàdel, piscines, pista poliesportiva, i jo crec que, bueno, tot això també en molta il·luminació. La veritat és que hi ha 30, si no recordo malament, una trentena de punts de lluminàries que li donen un altre aire, antes estava molt fosc, i bueno, jo crec que està quedant molt bé. És un lloc, pues, per a que tothom puguem disfrutar molts d'anys, i bueno, pues jo crec que serà un lloc de referència per al nostre poble.
0: Teniu ahí una altra inversió en ment? O...
1: Sí, tenim els plans Impulsa 2026-2027 de la Diputació de Castelló, i aquí hem inclòs la modificació de la il·luminació de tot el que és el recinte del camp de futbol. Ho tenim en marxa, tenim dos pressupostos ja per a canviar tot el que és la il·luminació, i tenim també previst, a veure si podem fer-ho abans de festes d'agost, de canviar totes les luminàries de l'avinguda Álvaro Gavaldà, sobretot la part de les voreres, que han quedat encara en la llum groga No vam poder fer-ho això en l'obra de l'IDAE, que vam remodelar tota la il·luminació de Rossellbel i les cases del riu, i després també una actuació al carrer La Costa, que tenim ja una fase que s'ha de fer i una altra segona fase per ampliar un poc el carrer de La Costa perquè hi hagi més accés, millor accés a la part antiga de la vila, i després fer-hi allí pues, un xicotet espai urbà en banquets, sombra i tot això. I això seria un poc. Després també tenim una obra important que ja la tenim en un pressupost de 200.000 euros, que ja tenim l'informe de conformitat per part de la Generalitat Valenciana, de la Conselleria de Sanitat, que és la reforma del consultori auxiliar bueno, d'atenció primària. Per tant, esta seria una mica tot el que tenim en marxa al nostre poble.
0: Uh-huh. I bueno, en tantes inversions, és complicat per a un poble com a Rossell aconseguir aquestes subvencions o teniu bona comunicació?
1: Bueno, nosaltres ho demanem tot. Vull dir, totes les subvencions que surten, si són viables per al nostre municipi, uh-huh, les demanem totes. Vull dir, encara que siguin xicotetes, per exemple, doncs, no sé, en el temes de la vora, de poder contractar gent. Uh-huh. I això, del, per exemple, de la vora ho podem fer perquè el nostre ajuntament tenim una economia sanejada i bueno, les subvencions sempre te les donen, però les cobres tard, normalment. Uh-huh. Per tant, has d'anticipar els diners. Nosaltres això podem fer-ho, i per això tenim aquesta possibilitat de portar a terme pues, totes aquestes obres i contractar gent i, en definitiva, anar fent tot el que podem. No? Sí que aquí voldria reivindicar el tema d'edificant, perquè el tenim en stand-by, el tenim parat, i això sí que em dol una mica, perquè resulta que nosaltres vam incloure dins del programa edificant, que és la renovació de l'escola en accessibilitat, en nova il·luminació, en tot el que fa falta, inclús en un gimnàs, dins d'aquí se va incluir una obra que és important, que vam arreglar l'Ajuntament, que és un mur que en un aiguat se va prendre una mica, uh-huh, i ara el tenim en valles perquè els xiquets no puguen accedir-hi. Uh-huh. Això ho tenim incluït dins d'edificant, perquè en un principi des de la Direcció Territorial d'Educació se'ns va dir que això ens ho pagarien ells, ho van pagar l'Ajuntament, ara està inclòs dins d'edificant i edificant encara no sabem com està. Per tant, sí que això també voldria reivindicar-ho perquè és un espai que utilitzen els xiquets i xiquetes al costat de la pista que tenim per a fer diferents activitats.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 14 de juliol 2026, anem amb la segona part de l'Oi por Oi de Ser Maestrat. Avui contem amb la presència de Rafa Cruz, ell és el director de la nova producció de Màquina Teatro de Doña Rosita la Soltera, que s'estrenarà avui al Festival de Teatre Clàssic de Peníscola. A més, també tindrem la segona part de l'entrevista a la regidora de Compromís per Benicarló, Núria Isern. Però primer passem amb Rafa Cruz, que, vos recordo, avui s'estrena a Peníscola a la seva obra Doña Rosita la Soltera.
1: Per fer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Carrefour Vinaròs te informa que permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 13 de septiembre.
1: ¡Para!

0: Santa Magdalena ja està en festes. Del 18 al 26 de juliol, vine a Santa Magdalena a gaudir de les nostres festes. Bous, bous embolats, verbenes, disfresses, DJ, sopar de pa i porta i molta diversió. Festes patronals de Santa Magdalena, la convivència d'un poble. T'esperem.
1: Hola, bon dia. Avui estic en Núria Isern, perdona, regidora de Compromís per Benicarló. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
2: Moltíssimes gràcies per convidar-me. Després, quan parlem, per exemple, del tema dels pictogrames accessibles, doncs tampoc estem tenint en compte a l'hora de fer les noves obres o els nous espais que això estiga, no? Hi ha molta gent per temes de discapacitat intel·lectual, del trastorn de l'espectre autista, o bé perquè no coneixen el nostre idioma, doncs que aquests pictogrames accessibles els fan la vida molt més fàcil a l'hora de comprendre el medi en el que estan, no? O com poder accedir als espais. I això tampoc ho estem tenint en compte. Una volta Felipe va vindre i me va fer aquest anàlisi de l'ICIVIC, doncs jo li vaig demanar una reunió a l'alcalde i vaig anar en aquest informe per donar-li'l, no? I li vam dir doncs, que hi havia aquestes mancances i que a veure si es podien d'alguna manera
1: solucionar,
2: encara que fossin mínimament, no? O ficar... No hi ha hagut cap tipus de canvi, vull dir, continuen estant les caixes de fruita pegades a les façanes, vull dir, coses que són senzilles, que t'estic dient que no són d'obres, no? Que són de... no ho sé, vull dir, molt d'interès tampoc és que haguessin vist. Després van anar passant coses, vam començar a fer més anàlisis, no? I llavors vaig dir a Felipe, pues ja que han fet una mica d'amistat, perquè no vens i m'ajudes en el tema de l'accessibilitat. Vam fer el passeig del Morrongo, que mira, ara farà un any que el van inaugurar el Passant Joan, sí? Sembla que va ser. I quan nosaltres anem a veure la rampa del Morrongo, doncs Felipe es dona compte de que hi ha diverses coses en les que no estan respectant la norma ni la llei. Vull dir, és que no és per capritxo, estem parlant de coses que estan per llei. Vull dir, no és una cosa que digues, no, és que esta persona per capritxo vol que li fiquen, no, és que són coses que estan legislades i que hem de respectar, perquè hi ha una cosa que es diu accessibilitat universal i sobretot en diners públics, no? Tu quan fas una obra la tens que fer per a totes les persones, no? Per a tots i totes, per a que tots puguen accedir. És molt important l'accessibilitat universal, perquè a voltes ens plantegem sí, està molt bé que es faci una ampliació de l'ambulatori, ens fa falta, necessitem aquest ambulatori ampliat, està molt bé que com ara faci una piscina, molt bé, la necessitem, però quin problema hi ha si la gent no pot accedir i no pot arribar al lloc? Pues és gros, no? Perquè volem d'alguna manera una piscina, si la gent quan arriba a la piscina el primer que es troba és que els vestuaris no són accessibles i que els banys no són accessibles. Vull dir, recordem, piscina municipal de Benicarló, 2.700.000 euros de reforma. Tu m'estàs dient que en 2.700.000 euros de reforma no has tingut en compte l'accessibilitat? O sigui, que estàs impedint que persones puguen accedir a aquesta infraestructura, a aquest servei? O sigui, mira, la piscina, per exemple, tenim una dutxa en la que no es pot fer un gir lliure. O sigui, el que es hauria fer és que sí, pogués entrar una persona que era a rodes i fer un gir i poder accedir per un costat i per l'altre, perquè no tot el món fa la transferència per a poder sentar-se per la dreta o per l'esquerra. Cada un, a l'hora de passar d'una calla de rodes a un altre espai, doncs li és més còmodo un costat o un altre, no? Aleshores, hem de facilitar que aquesta transferència se pugui fer pels dos costats. No sé si podran veure la gent des d'ací,
1: si
2: com
1: no,
2: és el cas del nostre...
1: Les fotos i
2: molt bé,
1: les pujades.
2: Sí. Les dono i les puges, perquè és molt interessant que es pugui veure això, no? Que realment ací una caire de rodes no pot accedir, però en el cas de que la persona necessite un assistent personal que l'ajude, doncs aquest assistent tampoc pot accedir.
1: Yeah.
2: És que si no hi ha... Després, veiem este monomando, sí... el que ens diu la llei és que té que hi un monomando, bé, però este monomando no és ergonòmic, una persona en segons quin tipus de mobilitat doncs no pot fer girar, ho fa en la mà, aleshores el tipus de monomando no és el correcte per a aquest tipus d'usuaris. No ho sé, són coses que semblen senzilles,
1: sí,
2: doncs
1: sí.
2: Fixa't a l'hora de la realitat com les veiem.
1: Yeah.
2: Això és un dels banys. Dime tu per a què val esta, sí que estan les dos però no estan ben col·locades i a més així tampoc pot accedir una persona en caire de rodes per a fer la transferència d'este costat i te torno a repetir, un assistent així no es pot clavar per ajudar la persona, és que no hi ha espai per ficar la caire de rodes. És una obra nova. Després, els banys de l'entrada, els que hi ha de cortesia quan entres, el mateix, este, és que ni l'altura, o sigui, els lavabos, els vàters, tenen que tenir una mida d'entre 45 i 50 centímetres, perquè és molt important tindre, no?, més o menys el mateix nivell des de la cadira per poder fer aquest traspàs. Doncs així ja ho veiem que no ho està respectant, este és molt més baixet del que toca. Després, així en este, a més és que no hi ha ni baranes ni cap tipus de suport per a poder fer aquesta transferència. L'altura de les coses, no? Doncs ja ho veus, com pot accedir així una persona per a rentar-se les mans. Estem fent la vida molt més complicada a les persones de lo que deuríem fer-la si a la primera farem les coses bé. Després, la biblioteca que ja porta uns quants anys a oberta, i mos trobem en la biblioteca que tota la biblioteca, només entres per la porta, una persona en caire de rodes no pot entrar. Què te pareix? O sigui, de què mos val tindre una biblioteca si una persona arriba a la biblioteca i no pot entrar? Està que és curiós? Doncs, esta és la primera que te trobes quan vas a la biblioteca. N'hi ha moltes més, eh? Vull dir, si tinguera que llegir tot l'anàlisi que fa Felipe, doncs possiblement no tindríem prou en 5 hores, eh? Perquè n'hi ha, tindríem que fer-ho per... Però comentar-te així com problemes molt senzills i molt bàsics és que quan tu entres, per exemple, al vàter, per obrir el mango per obrir la porta, no? Doncs està a una altura on una persona en caire de rodes, a veure, tinc les fotos, tampoc pot accedir, no? Mira, així ho veus, o li és més difícil accedir, veus?
1: Yeah.
2: Les manetes de les portes deurien estar més baixes, a una altura de 0,70 i estan així dalt. Després hi ha una taula que impedeix així sortir i fer bé el gir. El tema dels lavabos, fixa't, tu trobes que això per una persona en caire de rodes és correcte? Li estic ensenyant ara el dispensador del sabó i el de les tovalloles, que està a l'altura d'una persona normativa, no? O que, però una persona en caire de rodes no pot accedir ni al sabó ni a les tovalloles per aixugar-se. La porta, tant la porta d'accés a la biblioteca com la d'accés al jardí de la biblioteca, mos trobem en este tipus de portes, en aquestes manetes, que són... Clar, una persona que caire de rodes no pot accedir a aquest tipus de portes i no les pot obrir. I després també ens trobem que a fora al jardí el que hi ha són uns banquets per a que la gent doncs puga també ficar-se a llegir, a estudiar o sortir a berenar, on les persones en caire de rodes, per exemple, doncs no poden accedir perquè no tenen espai. Vull dir, així no cap tampoc una caire de rodes per poder... I són coses senzilles que es podrien fer de la primera. Què mos donem compte quan comencem a parlar amb Felipe i Felipe mos comença a fer veure o a ser més sensibles en este tema?
1: Totalment.
2: No? Jo en diverses tertúlies hem tret el tema de l'accessibilitat i moltes voltes et diuen, clar, és que si els tècnics diuen que això està bé, dic ja, però i la sensibilitat política on està? Que nosaltres no tenim cap tipus de responsabilitat perquè la tenim. Si diem i ens passem tota la campanya i 2-4 anys dient que venim a treballar per la ciutadania, doncs fem-ho de veritat i preocupem-nos i siguem curiosos i observem i mirem altres sensibilitats o altres necessitats i fem que hi hagi canvis. Què ens han percatat nosaltres? On veiem i què és el que estem proposant des de principi de legislatura? Doncs el que ens donem compte és que hi ha un problema en aquesta sensibilitat, en la sensibilitat de l'accessibilitat universal. Ens crida molt l'atenció que totes aquestes obres que t'he estat comentant, que em falta la del Morrongo, que espera que ahir també hi ha tralla, perquè esta l'ha fet conselleria i ningú li ha reclamat. Però ara, i t'explicaré també com anen les coses perquè veigues que a voltes lo farragoses que poden ser les coses encara que tu vaigues en l'habilitat d'unes bones intencions, perquè si ningú t'escolta doncs no pot anar res a fer. Mira, t'explicaré primer lo del morrongo i acabem en l'altra reflexió. Bueno, al morrongo el problema que hi ha és que la rampa que hi ha d'accés al passeig este, al tet que s'ha fet al morrongo, doncs eixa rampa medix vora uns 30 metres. Aleshores, rampa es considera a partir d'un 6%, saps? De,
1: sí.
2: De... Clar, nosaltres el que reclamem és que davant d'eixos 30 metres tindrien que hi haure cada 9 metres aproximadament un descans per a la gent doncs, que va en cadira de rodes manual, en un encaminador, en un carret de xiquets, la gent que li costa més pujar, que tinguen, clar, perquè parlem d'una rampa molt llarga, no? I en una inclinació doncs, que pot ser per a segons persones molt costosa de pujar. Aleshores, el que ens diu la normativa és que cada X metres té que hi haure un descans. I ahí en eixa rampa no hi ha un descans. La resposta, nosaltres ho comentem al regidor d'Urbanisme, que en aquest moment pareix que ja està el senyor Castell, o a punt d'entrar estava, bueno, el que vam parlar del tema va ser sobre... No, primer està Juan Pascual Sorlí, que penso que ni me va escoltar quan li ho vaig plantejar, i després va entrar Borja Castell, que sí que per lo menos me va atendre, me va escoltar. Jo d'este tema l'he parlat sobretot en el senyor Castell i inclús en el senyor París també li ho vaig comentar. I els comentem doncs això de que eixa rampa no està ben feta, que l'angulació és de 6,50 i que cada X tenen que hi haure un descansos i que no estan, i que reclamen a conselleria el que ho facin bé, perquè el que han fet és una obra que és inaccessible. Aleshores, la resposta que ens dona el nostre regidor, me l'ensenya des de conselleria, li diuen que eixa rampa fa 5,85 dependent. Dic, ostres, ens hem pogut errar, no? Fent la mesura, clar. Jo la meva resposta va ser, si se considera rampa a partir d'un 6% i en un 5,85 no estem considerant eixes rampes, a lo millor tècnicament és correcte. Però a mi m'agradaria que li feres arribar a la persona que t'ha contestat això, que li digues que penso que els tècnics que han fet això i que ho han passat per vol són males persones, perquè ho sento, no tenen en compte a persones. Per a mi és mala persona, ho sento, perquè estàs excluint a que persones puguen pujar d'una forma
1: còmoda,
2: fàcil, còmoda o digna, perquè si ja parlem no de capacitats, parlem de dignitat, de fer la vida de les persones més digna i més fàcil. Bé, no parlem de que tu pugues o no pugues, no, parlem de que tu deus poder, saps? Vull dir, ho hem de facilitar, hem de fer-te la vida digna, no ficar-te sempre traves. Aleshores, clar, el que jo vaig fer va ser, doncs, bueno, vaig parlar amb diversos amics que podien fer-me aquestes mesures, que són arquitectes, i vaig demanar, dic, a veure si mos l'hem errat al fer, m'ho podríeu... I la mesura va ser la mateixa, 6,50. Aleshores, des de conselleria mos han enganyat. Jo el que he demanat als nostres regidors és que algun tècnic vaig gaire un mesure i ho reclamen. M'han fet cas? Doncs no, perquè de moment continua així. Després ahir al Morrongo hi ha altres cosetes, no? Per exemple, tu quan arribes baix just d'aquesta rampa que t'estic dient, hi ha un accés a la platja, i aquest accés a la platja hi ha uns graons, hi ha com una plataforma, diguéssim, per a prendre el sol o no sé què, i després hi ha uns dos escalons que te fan accedir a la platja. Doncs ahir fa falta una rampa, perquè per ahir poden accedir les persones en camp estat, o sigui, que van caminant, perquè no pot accedir una persona en un caminador o una cadira de rodes. I d'altra manera també aquesta rampa facilitaria als equips d'emergència, als socorristes, que en comptes de tindre que sortir per la part de dalt del Morrongo, que estan totes les cafeteries i està ple de gent, doncs poder sortir per neixer lateral, que és menys farragós i que al final fa més efectiu el seu treball, no? Doncs tampoc hem aconseguit que de moment fiquen eixa rampa. I després, si ja puges per dalt d'eixe passeig i vas al final del mirador, no? Al final de tot el passeig hi ha com un mirador.
1: Sí.
2: Hi ha com una plataforma, no sé què t'he de dir, de 50 centímetres, no? Més o menys. Tampoc hi ha rampa. Aleshores, què estem fent? Doncs que les persones que van en cadira de rodes no puguen disfrutar d'eixes vistes. Per què? Doncs perquè el que se troben és hormigó, perquè recordem que tot allò és formigó, i una persona que hi ha rodes el que veu és...
1: Res.
2: Res. Aleshores, perquè si en coses tan fàcils com ficar ahí una rampa per a que puguem pujar i puguem veure les vistes com les veiem els demés, per què no poden tenir els mateixos drets? No, de què no? Més quan són coses senzilles que si a la primera se fan bé, doncs ja no hi ha problema. Ara vinc en el que estava parlant antes. Quina mancança ens donem compte en aquest moment que està anant bé? Quan es donen compte de que al nostre municipi s'estan fent una sèrie d'obres públiques o s'estan ficant en marxa infraestructures públiques, recordo, dic el públic perquè es paguen els diners de tots i de totes, aleshores s'hauria de fer per a tots i per a totes, que no estan contemplant totes les normes o totes les lleis que hi ha en accessibilitat universal, així hi ha un problema. Perquè qui aprove aquestes obres? Qui diu que estan bé? Perquè no es poden dir bé, hi ha un problema de llei, i jo diria inclús que de forma, a l'hora de que es puga passar per bo algo que no està que no està ben fet, que no està tenint en compte les normes i les lleis, doncs ens donem compte de que el problema no només és polític, de que també és tècnic, de que els nostres tècnics, doncs a lo millor no

0: mobilitat universal és una cosa molt important perquè és per a tots i per a totes. O sigui, no podem fer els carrers per als guapos, jovens i no, perquè a la llarga és que tots deixarem de ser guapos i jovens i mos costarà caminar. Ja no parlem només de persones doncs, que puguen tindre algun tipus de diversitat funcional o de... No, estem parlant de tot el món, no? Al final fem les ciutats per a la gent i per a que tots estiguéssim més còmodes, i estem veient que això no s'està fent, i bàsicament és això, la nostra queixa partix d'ahir, de que si els nostres tècnics no estan sabent fer les coses, si els nostres polítics no tenen la sensibilitat que toca, doncs fem algo, fem cursos de formació. Des de... Tenim la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que sempre trauen cursos de formació de coses, d'històries, que intenten dinamitzar, doncs que dinamitzen això, que per als carrers electes ens faguen cursos d'accessibilitat universal i ens entre al coco lo important que és l'accessibilitat universal, que a més és una cosa que no té color polític, perquè jo que estic demanant avui, o el que porto demanant des de que vaig entrar a l'Ajuntament, doncs penso que no és una cosa de color polític, és una cosa de voluntat política, i és per a tots i per a totes, perquè no penso que només l'accessibilitat universal siga per a les persones de compromís, no? Jo penso que l'accessibilitat universal és per al gruix de tota la població. Sí. Aleshores, una miqueta el que estem demanant és això, que els recursos públics vagin o es facin servir lo millor possible, i pensem que l'accessibilitat universal és necessària, bueno, més que necessària, és que és per llei, és que és una cosa que ens toca fer i que no estem fent. Aleshores, davant de, igual que antes t'he dit, veiem que hi ha un problema de que no arribem pels canals de comunicació, en este cas, per exemple, una situació d'emergència, a informar a ciutadania, i busquem la solució, que pot ser revisar altres canals i veure com, si la persona de premsa no està en aquest moment, com se pot informar a la ciutadania, doncs això és el mateix. Si hi ha un problema i veiem que a nivell tècnic i a nivell polític no hi ha una sensibilitat cap a l'accessibilitat universal i estem fent les coses malament, que jo no sé com no mos tirem pa carrere les subvencions que mos han donat, perquè si no estem respectant la llei, però yeah, que és que mos digueren esto no lo vamos a pagar, perquè vos estem pagant els diners de tots i de totes, torno a repetir, però això ja juga en contra també de mi una mica, no?, el que acabo de dir, però és que així tampoc hem vingut a, al final hem vingut a fer, a canviar per lo menos la vida de les persones a millor, no a pitjor. I penso que en això seria una cosa en la que ho aconseguiríem. I el que estem demanant és bàsic i senzill, és que hi ha aquesta informació, aquest control, que no es deixa passar un sol projecte més d'un carrer, d'una infraestructura, o de, sense que ho revise una persona i diga que a nivell d'accessibilitat és correcte. Perquè, clar, si a l'hora de fer la piscina, per exemple, que s'ha fet aquesta reforma, s'haguera tingut en compte l'accessibilitat universal, doncs no tindríem aquests vestuaris, no? Entre altres coses. Tenim uns vestuaris on la gent podria anar i no tindria aquest problema. I a la primera, en els recursos, se farien bé les coses. Ara què? Ara hem malgastat uns recursos. No han sigut efectius ni hàbils. O sigui, d'alguna manera estem llançant els diners perquè estem fent les coses malament. Si a la primera se fan bé, doncs ja són uns diners que tu t'estàs ahorrant, perquè ho estàs fent bé, estàs ficant les rampes on toca, el paviment senyalitzador on toca, el tipus de faroles que toca, el tipus de papereres que toca, no? És que per què no podem fer la vida fàcil a les persones? Les papereres, per exemple, tenien que arribar fins baix. Les papereres que tenim en...
1: Sí, sí.
0: Estes no... A nivell d'accessibilitat universal no estan permès, perquè no complixen la norma, perquè una persona que va en un bastó, com guia, no? Una persona cega que va en eixa guia, doncs al millor se li pot ficar per ahí i no veure quina paperera i pegar-se un cop.
1: Clar.
0: Però això és tan important, que a vegades no veiem la importància perquè no ens fixem en la resta, no? És com, a mi me preocupa lo mío i ja està. Doncs no, jo penso que assistem per a mirar el de tots i el de totes, i una miqueta doncs és això.
1: Pues jo abans
0: les nostres,
1: de...
0: perdona, perquè
1: sí.
0: he enganxat, és que el tema de l'accessibilitat és una cosa que a mi és com una de les meves taretes,
1: no, saps? T'anava a dir que moltes gràcies per, abans de canviar de tema, moltes gràcies per parlar de l'accessibilitat, perquè jo com a jove d'aquestes coses tampoc m'havia donat. O sigui, i crec que és molt important el que dius d'empatitzar amb la gent, perquè jo crec que fins que no, no te passi personalment alguna cosa, igual no t'adones de que tens aquesta mancança d'accessibilitat a certes coses.
0: És que passa la persona, l'ésser humà, hi ha una cosa que la tenim tots en comú, que és la vulnerabilitat. Tots som vulnerables, però no ens donem compte.
1: Ja.
0: Per això també va el món com va, no? Perquè pensem...

0: que todos somos todopoderosos i després doncs no. Per això els recursos penso que tenen que anar on van, per això tot el que vaig acabar benestar social o tot el que vaig acabar facilitar la vida a les persones o fer-les ciutats per a les persones o penso que són recursos i diners que es fan servir bé. Per què? Perquè vulnerables ho som tots i tots podem estar en una situació de vulnerabilitat del dia a la nit. Vull dir, en un minut te pot canviar la vida d'una forma tremenda i això és una consideració que no tenen totes les persones i és una visió que penso que hauríem tindre i sobretot les persones que estem treballant el municipalisme tenim que voler que les nostres ciutats siguin per a tots i per a totes sense distinció, no? Vull dir, el tema dels canviadors inclusius.
1: D'això volia parlar justament ara.
0: Perdona, perquè jo m'adelanto.
1: Endavant.
0: El tema dels canviadors inclusius, doncs, nosaltres vam conèixer el que eren canviadors inclusius, també per casualitats de la vida, un viatge que vas fer a Barcelona i, bueno, coses de la vida, també per mediació de Felipe, i em vaig ficar en contacte en l'Associació de Canviadors Inclusius perquè m'explicaren una miqueta què era això de canviadors inclusius, que era, i em va pareixer tan interessant doncs, que el mateix, des del moment zero que a mi m'arriba a les mans canviadors inclusius i veig que això pot canviar la vida de les persones, doncs jo em fico a treballar i em fico, vull dir, inclús en companyes a nivell de país, vull dir, d'altres municipis, d'altres, saps? Demanen que els seus ajuntaments demanen també la implantació de canviadors inclusius. Vaig explicar-te primer el que és un canviador
1: sí,
0: inclusiu.
1: Sí, per favor.
0: Perquè la gent no acaben de comprendre molt bé, inclús a mi al principi me costava comprendre el que era un canviador inclusiu. Tu quan te diuen canviador inclusiu te penses que és un bany accessible. I no és un bany accessible. Un canvi d'inclusiu va més enllà, no? És per a fer-te una similitud i per a comprendre-ho bé, veritat que tenim canviadors per a bebès? Perquè els bebès, doncs, estan... Els pares van a qualsevol lloc i se fan cagada amunt i es tenen que canviar, no? I n'hi ha canviadors per a poder fer aquest canvi. Per què no n'hi ha canviadors per a adults? Hi ha gent que té altres necessitats a l'hora de la seva higiene personal. Vull dir, i vaig a dir-ho així perquè tot el món ho comprenga, cague i pixe igual que tots. Aleshores, clar, estem parlant de persones doncs, que per a poder canviar-se doncs, necessiten a lo millor una grua o necessiten a lo millor una camilla que s'alci i se baixi per a poder fer aquest canvi, no? Vull dir, o necessiten, hi ha persones que estan ostomitzades, necessiten un tipus de banys específics per a poder fer
1: ese canvi de,
0: clar. Aleshores, aquestes persones a l'hora de fer turisme, d'anar a eventos, de participar en la vida social i cultural del seu poble, doncs ho tenen més difícil. Per què? Mira, doncs tenen que anar controlant, per exemple, el que mengen. O sigui, hem arribat a saber de casos que controlen el que mengen i el que beuen per a poder estar X hores fora de casa. Clar. Aleshores dius, és tan fàcil com poder ficar un espai on aquestes persones puguen anar i puguen fer la seva higiene. Vull dir, i no tinguem que estar patint de si... Tu imagina't, tu quants anys tens... Bueno, és igual. Una persona jove que va a les penyes de Benicarlo, per exemple, doncs, clar, hi ha lavabos, no? La gent pot anar i no passa res. Tu veus, tens ganes de pixar, vas i pixes. Clar, és que hi ha persona que no ho té tan fàcil. I entonces, esta persona jove té que deixar d'anar a les penyes perquè no té un lloc on pot orinar o on pot defecar. És que arriba un punt que dius, de veres? Arriba, clar, hi ha este tipus d'espai que es diu canviador inclusiu i que aborda totes aquestes necessitats. És un espai on no pot accedir tot el món. Perquè això és una altra cosa. Quan parlem dels banys accessibles, podem accedir tots. I no ens donem compte de... És que no sé quina exactament quin, com dir-ho, perquè anava a dir cochinos, però és que no és cochinos perquè va més enllà de los respectuosos que som en les persones en mobilitat reduïda que tenen que fer servir eixos lavabos, no? Perquè tu entres a un bany accessible i està fet un cristo. Eixes persones tenen que sentar-se damunt d'eixe lavabo. Tu trobes que es tenen que sentar després de que haguessin passat tots els normatius per allí pixant-mos, esquitxant fora? Tant que és una cochinada.
1: Sí, sí.
0: No, i no ho tenim en compte, eh? Mos dona igual. Doncs, fixa't, si una persona que ho té més fàcil, perquè potser en un bany accessible ja cobrís les seues necessitats, Doncs imagina't una persona que en un bany accessible no cobrís totes les seves necessitats, que necessite més. Com canvien aquestes persones adultes? Mira'm a mi. Jo, Núria Isern, sóc una dona que fa 1,75 m i peso ara mateix uns 107 quilos. Sóc molt gran. A mi, una, si jo ara necessités que algú me tingués que ajudar en la meva higiene, on me canvien si anem, per exemple, a la festa de la carxofa i jo en aquest moment tinc ganes d'anar al lavabo? Doncs portaré un paquet i m'ho faré damunt, no? Per això m'ho tindran que canviar. Com m'ho canvien? Doncs mos hem trobat en casos de famílies i de gent que els han canviat al manter del cotxe, en terra,
2: wow,
0: dels lavabos, saps? Accessibles, doncs han ficat tovalles i tal, i els fiquen... Clar, això que és? Tu estàs dient a l'assistent personal d'aquesta persona o a la família o a qui siga, deixa't l'esquena per a que el teu familiar puga disfrutar una mica de la vida comunitària, de la cultura o de, no ho sé, tindre accés, és que d'alguna manera a la convivència, no parlem d'una altra cosa, no? Vull que puga disfrutar com qualsevol altra persona. Aleshores, jo penso que una inversió en un canviador inclusiu o en diversos canviadors inclusius, una població com a Benicarló, doncs és molt interessant. Ja no només per les persones usuàries del nostre municipi, que penso que pot ser molt interessant, també tractant-ho des de benestar social, per exemple, en persones que pel que siga, doncs per una malaltia o per un accident o pel que siga, de cop es troben sopetadament de que tenen una necessitat d'un altre tipus de bany i que a casa seva no el poden tindre. Vull dir, és a dir, ara mateix jo tinc un accident i em quedo en cadira de rodes i la meva casa no està adaptada, i a lo millor la meva casa no complix les mesures, les mides per a que es pugui adaptar a aquest bany, i a mi em tenen que dutxar tots els dies. On me poden dutxar? Doncs si aquest municipi té aquest canvi d'inclusiu, aquesta família pot anar en aquest canvi d'inclusiu a fer la higiene d'aquesta persona com Déu mane, no?
2: Yeah.
0: A dutxar-lo bé, a asear-lo bé. Vull dir, és també una de les funcions dels canviadors inclusius, facilitar a les persones que a lo millor a casa seva no poden disposar de l'espai o de tots els mecanismes que necessitem per a poder fer aquesta higiene. Vull dir, és una de les utilitats del canviador inclusiu. L'altra és, doncs, que la gent puga participar en tots els events que hi ha al municipi sense cap tipus de
2: claro,
0: saps, de patiment.
2: Sí.
0: L'altra és el turisme. Hi ha moltíssima gent que mire, canviadors inclusivos té un mapa, si tu googleges canviadors inclusivos i entres en l'associació, veuràs que arreu d'Europa ja està molt instaurat, que inclús al Regne Unit me sembla, igual me colo, però n'hi ha més de 1.200, vull dir, inclús diria que més, ara és que no tinc, o sea, no recordo, eren molts, però veus com és un moviment o una infraestructura que està molt desenvolupada ja al reste d'Europa. Així no, així de moment me pareix que en tenim a Espanya ara mateix 4. Bueno, però ja són 4, de 0 a 4
2: no, ja
0: són, saps? Mm. És com que anem evolucionant. Clar, la cosa seria que els municipis veigueren la necessitat d'aquest espai, sobretot en quant també a orientar-lo cap al turisme, no? Que sempre parlem del turisme i del turisme, doncs turisme inclusiu, que la gent puga vindre al nostre municipi i no tinga que estar patint de com me canviaran, on me netejaran o què em passarà, no? Perquè clar, tu t'imagines la vida, tenir que estar pensant en tot moment què passa si tinc ganes d'anar al lavabo. És que no t'ho imagines, doncs per què una altra persona té que estar en aquest patiment? Una cosa tan senzilla com anar al lavabo, i que no mos ho haguéssim plantejat mai. Doncs bueno, jo tinc que agrair des d'ací a Canviadors Inclusius, a l'associació, que a mi m'ha fet veure també eixa necessitat, no? Perquè penso que és, i torno a repetir, és una necessitat que no té color polític. Perquè a mi ningú me pot acusar de no, has vingut ací, podrien en unes altres coses, però en aquesta justament, doncs penso que no ho poden fer. Canviadors Inclusius, com te dia, té un mapa d'allí on hi ha del municipi que hi ha un canviador inclusiu. Entonces hi ha molta gent que a l'hora de triar
2: de viatge,
0: un destí turístic,
2: no?
0: Doncs frie un municipi on hi haviga un canvi inclusiu. Sabent això, el que jo vaig fer va ser contactar en companyes del municipalisme, en la companya de Diputació, en Maria Fajardo, en Miriam Panella, que és la Federació Valencians i Províncies, i vam fer conjuntament una moció demanant que s'instaurara als nostres municipis un camió inclusiu. A Benicarló vam... aquesta moció la vam aprovar per unanimitat, encara que després va haver un grup que va dir jo no me sumé, i jo li vaig haver d'ensenyar la moció dient-li sí, si te sumaste,
2: yeah.
0: Vull dir que bueno, que al final dona igual, però vull dir que vam aprovar al ple aquesta instauració d'un camió inclusiu. Com les coses doncs no se fien, entonces el que vam fer va ser nosaltres vam pactar enguany, vam arribar a un pacte per el tema dels pressupostos a Benicarló demanant diverses coses, i una de les coses que vam demanar que entraran en aquests pressupostos era eixe canviador inclusiu, no? Jo vaig demanar en este cas, bueno, Compromís, vam demanar un canviador mòbil per a que poder anar a diferents espais de la localitat segons les necessitats. Què passa? Doncs quan ara arriba l'hora de la piscina i es donen compte de que això és inaccessible, hi ha diverses associacions que demanen reunió en l'alcalde. Una és la OBI, que al seu informe ja fica que això ho podrien solucionar ficant un canviador inclusiu, i l'altra és COCENFE, que també demana el mateix. Diuen que veuen que ahir doncs, hi ha la necessitat en aquesta piscina per a poder solucionar els problemes d'inaccessibilitat que hi ha, doncs de ficar-hi aquest canviador inclusiu. Clar, ara sí aparec jo, no? Que dic, bueno, vale, però és que jo el que he pactat als pressupostos no és això. Jo no he pactat un canviador inclusiu per a la piscina. Jo crec que té que anar a la piscina un canviador inclusiu, però que no fa falta que siga mòbil el de la piscina. El que jo estic demanant és mòbil, que té un cost més gros, més gran, no? N'hi ha canviadors inclusius fixes. Aleshores, doncs que revisen el que tinguin que revisar i que facin un canviador inclusiu fixe, que és el que fa falta en aquesta piscina. I a banda, que complisquen el que van pactar en mi, que és en un canviador inclusiu mòbil per a tota la població, vull dir, perquè pugui estar doncs, on faci més falta encara.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 14 de juliol del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies. Així a la ràdio es comencem en Vinaròs i és que la regidoria d'Agricultura executarà obres de millora de la pavimentació al camí Fondo, una actuació destinada a la millora de la seguretat viària tant dels veïns que accedeixen a les seues habitatges cada dia com a les explotacions agràries. El projecte compta amb una inversió de més de 165.000 euros i preveu la renovació de 1.255 metres de carretera distribuïts en dos trams del camí. El regidor de l'àrea, Agustín Molinero, detallava que s'actuarà en els punts on el vial es troba més deteriorat amb l'aplicació d'una nova capa d'aglomerat asfàltic. A més, adequar les cunetes per a millorar el drenatge i millorar també la senyalització vertical, així com altres elements de seguretat viària. I passem a Benicarló, i és que Compromís per Benicarló reclama a la Generalitat que deixi d'ignorar Benicarló i exigís l'inici immediat de les obres d'ampliació del Centre de Salut Integrat. I és que a través de la seua portaveu, Núria Isern, denuncien que a punt d'acabar la legislatura el govern de PP i Vox no ha executat cap actuació real per a millorar el únic centre de salut que hi ha al poble, malgrat les promeses i els anuncis fets en anys anteriors. La formació recorda que el 2022 la Generalitat va anunciar una inversió de 2 milions d'euros per a l'ampliació del Centre de Salut Integrat amb espais per a urgències, rehabilitació, pediatria i medicina de família, i que el 2024 es va tornar a presentar un nou anunci, esta vegada de 1,75 milions d'euros per ampliar el centre amb aquestes àrees. I d'això ens parla, com he dit abans, la regidora de Compromís per Benicarló, Núria Isern.
1: Des de Compromís Benicarló lamentem profundament que respecte al nostre centre de salut integrat l'únic que tenim són anuncis de reforma i d'ampliació. Hem vist com al 2024 vam tindre un anunci de 1.750.000 euros per reformar i ampliar el nostre centre de salut, però estem a 2026 i encara no estem veient ni cap obra iniciada ni cap inversió executada en un centre de salut que al municipi li fa moltíssima falta. El que sí que estem veient és com a Vinaròs, al municipi del costat, doncs, han invertit 2.300.000 euros en l'hospital, i com en nou centre de salut, que serà de 2.000 metres quadrats a Vinaròs i funcionarà al 2027, doncs s'acaben d'invertir més de 8 milions d'euros. I el que veiem és que mentre a Vinaròs passen dels anuncis a les obres, doncs a Benicarló l'únic que estem tenint són promeses sense cap tipus de resultat ni d'execució, cosa que, torno a repetir, lamentem profundament, perquè al nostre municipi li cal eixa inversió, i el que estem veient és, doncs, que sembla que som un punt negre en el que no s'inverteixen els diners que calen per a coses tan necessàries com és la salut de la nostra ciutadania.
0: I com ja sabeu, a Peníscola es troba el Festival de Teatre Clàssic al Castell, i avui tindrà presència l'obra de Doña Rosita la Soltera, qui hem parlat amb el seu director, Rafa Cruz, i això és el que ens deia.
2: Creo que en el caso Rosita, ¿no?, que es lo que nos pertoca, es una obra muy, muy actual, porque habla de algo tan simple como de lo que esperamos de la vida y lo que la vida al fin y al cabo nos da, ¿no? Obviamente, pues Lorca tiene todo su matiz de su momento, de hace 100 años, de cuando lo escribió, ¿no? Uh-huh. En su Andalucía natal. Tiene, digamos, todas esas pinceladas, pero a nivel universal habla de algo tan sencillo como es las expectativas que nunca son cumplidas, ¿no? Y en este caso, pues es en el personaje de una mujer que la dejan para vestir santos, como dicen, ¿no? Que el prometido se va a Tucumán, nunca aparece, y por el escarnio social se ve absolutamente abatida, ¿no? Entonces, es un tema muy actual, porque hoy en día con redes sociales, con todo, con viajes, Ryanair, la vida, te esperas algo y te acaba lo que te toca. Esto es como la feria, te toca lo que te toca, ¿no? En el premio. Entonces, a partir de ese punto, cualquier espectador se puede sentir implicado.
0: I ens anem a Santa Madalena i és que les festes patronals arrencaran el dissabte dia 18 de juliol amb la presentació dels 13 festers i festeres a les 10:30 en la plaça Espanya. Després de l'acte de presentació hi haurà un ball de gala amb orquestra La Fania Perfect. I per al diumenge, al cap de setmana, dia 18, és el dia dedicat a les disfresses amb la música de la xaranga Els Desmadrats i disco mòbil de En. I d'això ens parla una mica l'alcalde d'aquest municipi, Sergio Bou.
3: Molts dels actes programats, doncs ja dins de festes, dins d'aixòs 60 actes de festes ja no caben, en tots els dies que tenim, doncs, per tant, al final el que acabem fent és programant la setmana anterior amb els joves, l'associació juvenil, habitualment, conjuntament, evidentment, amb la regidoria de festes i amb tot l'Ajuntament de Santa Madalena i tota la comissió de festes, però hi ha actes que clar, pues, mira, per exemple, teníem programat per al dia 10 un documental.
4: Molt bé.
3: Que aquest documental al final, i aprofitaré avui per a dir-ho, en lloc del dia 10 s'acabarà fent el dia 12, el diumenge 12, és a dir,
4: vale,
3: dos dies després de lo que havíem programat, precisament pues, per totes les qüestions que afecten al final a la programació també festiva, no? Però comencem en el dia 11. El dia 11, que són les festes de la joventut, ahir sempre intentem col·locar actes pues, més culturals per part dels joves, però a més, enguany, per segona vegada, anem a fer l'actuació del grup de danses madaleneres, i sempre és la colla dels nens i de les propis, i enguany a més amb la rondalla de la sota de Benicarló.
5: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
6: San Mateo, cae el sol.
7: Tardeos Chill, en el jardín de bodegas Besalduc Valls, en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica-pica a la puesta del sol. Todos los sábados, de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
8: Sube la vibra. Se siente distinto en San Mateo.
9: Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
0: I continuant parlant de festes majors, passem a Sant Rafael del Riu, que ja porta 4 dies de festes. Avui tindrà lloc a les 5 el concurs del Guinyot, a les 5:30 el campionat de pàdel, a les 6 l'obertura de l'exposició fotogràfica, un passeig pel riu, a les 8 la recepció en la llar del jubilat, on es proclamarà com a reina de la tercera edat a la senyora Rosario Vallès Roca. A les 8:30 tindrà lloc la Santa Missa en honor als jubilats amb ofrena de flors a la Verge del Carme, i a les 9:15 sopar ball per a tots els socis i públic en general amenitzat pel grup Pentagrama. I de Santa Magdalena passem a Rossell, on el seu alcalde Evaristo Martí ens parla de la programació que tenen per a aquest estiu, i això és el que ens diu.
4: Després també en aquest moment tenim en marxa l'estiu a la fresca, la programació que tenim des de juny fins a setembre en diferents activitats, no? Participen totes les associacions locals que volem portar a terme alguna activitat, fem concerts, tenim les piscines en marxa, també a la piscina se fan moltes activitats, també tenim tardeo, actes de la intercanvis, per exemple, de la banda de música. En definitiva, doncs, bueno, un cartell que fa referència, dic, des de totes les activitats des de juny fins al mes de setembre.
0: I si no ho sabíeu, que ho dubto molt, avui la selecció espanyola juga contra França la semifinal de la Copa del Món. A l'Ajuntament de Benicarló han preparat una pantalla gegant per veure aquest gran espectacle. Serà al Passeig Ferreres Bretó, davant l'Ajuntament, a les 9 de la nit, i pues bueno, que guanyi Espanya. I passem amb les farmàcies de guàrdia. A Benicarló, farmàcia Borrillo, al carrer Cura la Junta número 37, i a Vinaròs, farmàcia Ferrer, a la plaça Sant Antonio número 34, que guanyi la selecció espanyola. I que passeu una molt bona vesprada.